0: Ya.
1: Mira, Tamara, esta es una muela superior, te voy a explicar. La muela superior generalmente tiene tres raíces.
2: नहीं भी ना कौन तुम कब तक आते हो हम कब तक